0: Música que definió la historia. Back to the hits.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.